0: L'Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Cas Trip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, que

0: L'Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: A fuego lento tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: yet.
1: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
2: Personal operari enllumenat públic. Recepcionista, atenció al client. Personal de neteja en vehicle propi. Personal administratiu de facturació.
1: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Ahir ja va començar la pluja.
2: Sí, en el fons sí. Abans ens va afectar una mica. Al principi havia de fer-ho més cap a la banda del cantó de Berguedà, Lluçanès i el que és nord d'Osona i el Ripollès. Però va pujar de sud i això va fer que ens afectés també en alguns... Va fer poca aigua, 2-3 litres per metre quadrat, 1 litre, per exemple, a Vic. I el que tenim ara, doncs sí, que està entrant ruixats i tempestes, que anien afectant sobretot al llarg del matí, a la tarda poder tenir més clarianes, però el que és aquest matí, en principi, pinta, doncs això, ruixats i tempestes locals, que en un punt pot caure molta aigua i ja tot és poc. En aquests moments, per exemple, on érem les 8, a un quart de 9, doncs estava caient aigua forta, doncs, per exemple, estava al Muntanyà, portant 11,2 litres, però el restaurant poc, el produïm 3 litres, espiraves 2 litres, o sigui, són litres que es van sumant. De moment, això que dic, doncs, domini dels núvols i ruixats i tempestes locals que aniran passant al llarg del matí.
1: I les temperatures?
2: Les temperatures, de moment, bueno, ja notarem el canvi. De moment, ara les mínimes, pràcticament no són les que seran a finals del dia. A Rupit, per exemple, tenim una mínima de 15,4, el que és el Ripollès a Campordón, 15,8, o, per exemple, el Santuari de Cabrera, 15,9. El que fa a Vic, la mínima ha estat de 19,5, aquesta mínima, com deia, doncs, al llarg del dia anirà baixant, i però segurament que la nit serà la més baixa. Les màximes d'ahir encara van quedar altes, 36-37 graus, 36,6 a Vic, i avui res a veure amb tot això. Que fa avui, doncs, les màximes seran doncs, de 23-24 graus, si és que hi arribem. És important contrast el que hem tingut i el que tindrem avui.
1: Les pluges i tempestes se centraran avui, bàsicament, al matí?
2: Sí, sí, al llarg del dia, però sobretot seria més ara i migdia, i primera hora de la tarda. Al llarg del dia tindrem aquests ruixats. O sigui que avui segur, per aigües a punt, i ja et dic, no saps que en un cantó pot acabar molta aigua, amb altres, doncs, fer-hi poca cosa. A partir d'aquí, doncs, torna l'anticicló, domini del sol, però amb temperatures doncs, molt moderades. Per exemple, les mínimes demà poden estar cap als 11 graus, el que és l'alçada de Vic, o la plana, i les màximes sí que s'enfilen una mica cap als 27, i el divendres, dia 11, doncs igual... Pensament estaran igual. El que sí que estaran fresques seran doncs, les mínimes de muntanya. Si ens anem al Ripollès, o que és la de Ripoll, doncs la mínima demà pot quedar cap als 3. O sigui que la baixada serà forta.
1: Doncs de moment ens quedem amb les pluges que se centren avui.
2: Sí, avui pluges generals, benvingudes, i refrescada també general. I normalització de les temperatures, tot i que de cada diumenge i dilluns podem tenir un 32 o 30-32 graus.
1: Manel Dot, gràcies, un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Ara som gegants.
1: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
2: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
1: Strip, la revista de les bones notícies.
3: Ràdio Vic, fes la teva.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal operari enllumenat públic. Recepcionista atenció al client. Personal de neteja en vehicle propi. Personal administratiu de facturació.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació. Ajuntament de Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've had...

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: També publiquem i gestionem ofertes de feina que normalment tenen empreses de Vic al darrere. El lloc de treball sempre és a Vic, tot i que en alguns casos pot ser per la comarca. Aquestes ofertes les publiquem a la pàgina web xaloc.diva.cat i en cas que us vulgueu inscriure alguna d'aquestes ofertes ho heu de fer a través d'aquesta pàgina web i és indispensable que estigueu inscrits o inscrites a la xarxa Xaloc.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92.
2: Ràdio Vic Ocupació. Fes-la teva. Ajuntament de Vic.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les ones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui repetim visita. Fa mesos vam estar ja a casa de l'Agustí Barrera i avui ens ha tornat a obrir les portes. És un historiador que afortunadament s'ha fincat aquí a la ciutat de Vic i doncs ajuda a fer divulgació de moltes coses de la història que són interessants de que la gent pugui conèixer. Avui ens parlarà no tan sols de la primera proposta que ja va presentar el casal mossèn Guiteres, sinó de la nova temporada que està a punt d'iniciar. Agustí, gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies per venir i interessar-vos per la meva tasca. Jo, de fet, més que afincar-me aquí a Vic, m'he refugiat, ho dic. Aquí a Vic, m'he refugiat com a conseqüència dels avatars de la vida. D'aquest, com diuen els de la gent de mar, les barquetes que van ara cap aquí i ara cap allà, a dreta i a esquerra. Jo m'hi he refugiat, però de tota manera, tant el meu pare com la meva mare eren de Torelló, van néixer a Torelló. O sigui que, en el fons, això ha estat una mena de cercle tancat i he retornat als orígens. El meu pare va néixer a Torelló, la meva mare amb una masia una mica allunyada de Torelló que se'n deia l'Illota. Després el meu pare va treballar com a electricista a la fàbrica d'en Vivier i després, bueno, bastant després, doncs, varen baixar cap a la Terra Plana, cap a la costa, cap a Mataró. Jo això no acostumo a dir-ho perquè és un element de bromes cruels, però ho dic aquí perquè sé que quedarà en un cercle reduït dels escollits que escoltin la ràdio, però jo vaig néixer a Mataró. De tota manera, les dimensions del meu cap. No, sí que és veritat, això no puc negar-ho, que sempre que vaig a comprar una gorra, sempre adverteixo que vaig néixer a Mataró. Diuen, ah, molt bé, i doncs així es passa a l'altra secció, que és el de les gorres grosses.
2: Tens una talla gran segur, però no pas de cap, sinó d'intel·ligència i del que et sobres a dins, no? I això és important.
3: Sí. Jo, enguany, doncs, faré ja la tercera sessió de cursos al casal Guiteres i seran 6 sessions, com han estat les dues anteriors. La primera serà sobre, el títol és 14 d'abril, i diu Macià contra Companys. O sigui, és la contraposició entre un independentista, un separatista, en deien aleshores, en Macià, i un federalista que en Companys, la veritat és que no era, i això se li ha retret a algun dels seus contemporanis, se li ha retret i s'ha quedat enregistrat en els llibres d'història. En Companys no era independentista. Sí que va ser un home molt lliurat a la defensa dels treballadors de la CNT, perquè aleshores el moviment anarcosindicalista era el moviment hegemònic aquí en aquest país. Aleshores no hi havia comunistes ni hi havia socialistes. Hi havia, doncs, anarcosindicalistes. Doncs això és el primer títol. El segon títol que tractarem serà Economia col·lectiva, l'última revolució d'Europa. Diu, volem demostrar que sense explotadors deixarem de ser explotats i que es podrà viure en una societat organitzada com cal. Bé, en una societat tan desorganitzada i jo tinc la sensació subjectiva que cada vegada tot està més desorganitzat i que de vegades jo no he estudiat aquest període perquè jo m'he especialitzat en història contemporània. De vegades tinc la sensació de que això té unes certes similituds amb l'imperi romà. Tot aquest nostre model de societat. Bueno, en Deulofeu, el farmacèutic de Figueres, ja ha fet alguna consideració sobre tot això, però que aquest nostre model de societat es va acabant, es va existint, perquè no té capacitat de regeneració pròpia. Aquí diu economia col·lectiva, l'última revolució d'Europa, i diu un documental d'Eulàlia Comas. L'Eulàlia Comas era una materonina que jo, la primera vegada que vaig veure el documental, vaig quedar admirat perquè jo havia estudiat una mica el decret de col·lectivitzacions, decret de col·lectivitzacions d'indústries i comerços del govern de la Generalitat de Catalunya del 24 d'octubre del 1936, i la fidelitat, el rigor i la tasca pedagògica d'aquesta noia, l'Eulàlia Comas, que és periodista, i el seu equip em va deixar admirat. Doncs, economia col·lectiva. Després he pensat que seria interessant, tot i que encara es manté un secret ja sense... un secret sense vels, que tothom ho sap, és d'aquells secrets que tothom ho sap però ningú ho diu, que és el 23F des de dins, que és de TV3, i després l'operació Garçon, després Llavors de Llibertat, La Generació Oblidada, un recorregut per l'independentisme seguint la vida de Jep Calassanç i Serra Puig Cala. I després, per primer vegada, la història completa amb testimonis inèdits de dirigents militants que protagonitzen Terra Lliure, punt final, i protagonitzen aquest DVD, Àngel Colom, Jordi Pujol, Baltasar Garçon, etc., que donen la seva opinió sobre aquesta organització i els fets que va protagonitzar.
2: Doncs no ho havíem parlat, però ja ho estàs dient. Aquestes conferències seran diferents perquè hi ha vídeos primer.
3: Sí, exacte. Hi haurà la projecció del vídeo, llavors la gent doncs tindrà oportunitat de... O sigui, potser jo penso que abans fer una petita introducció del que veuran, aleshores veure el vídeo i després un comentari, un debat, contraposar opinions, fer aportacions, etc. Sí.
2: Explica'ns també, quan serà això?
3: Això serà cada... l'últim dilluns de mes. Quan començarà serà el dia 28 de setembre a les 6 de la tarda.
2: O sigui, el darrer dilluns de cada mes.
3: El darrer dilluns de cada mes.
2: A les 6 de la tarda també sempre.
3: Sí. N'hi haurà algun... El que passa és que a vegades això tampoc és com un dogma ni una cosa específica, perquè depèn bastant de les disponibilitats de l'aula, perquè ha de ser una aula especial que tingui connexió amb no sé què, totes aquestes coses tecnològiques tan difícils que mai acabaré d'entendre. I aleshores, si algú ha de fer servir aquesta aula, llavors s'ha de traslladar en una altra aula, però tot això ja s'anuncia. Sí.
2: La gent s'ha d'inscriure o...?
3: No, jo penso que... Em sembla que hi ha una cita a l'Evangeli, o algú ho va dir, ara confon. Si voleu venir, veniu, i si no voleu venir, no vingueu. Al llarg d'aquestes dues sessions, hi ha hagut dies que han vingut 30, 40 persones, i altres dies, si feia fred o si feia molta calor, doncs han vingut 10, 15, 7, això fluctua. Si és, per exemple, a prop de Nadal, doncs la gent no ve perquè ha d'anar a comprar torrons, no? I si és l'estiu, perquè fa molta calor i ja se'n va cap a la platja. O si és aleatori. A mi, home, em fa més il·lusió que vingui molta gent,
2: clar.
3: Però per mi l'important és fer el que penso que cal fer.
2: També d'aquí a pocs dies fas una conferència o participes en una jornada sobre independentisme.
3: Sí, és cert. És cert, a l'Assemblea Nacional Catalana. La conferència, jo penso que està ben pensada, perquè jo, com a el venerable, o podríem dir, sent més així, més planers, com el vell de la colla, sóc el més vell, doncs parlar una mica dels inicis del separatisme, de l'independentisme, sobretot quan es va fundar el 1922, el 18 de juliol, amb Francesc Macià i tota una colla dels seus col·laboradors, un nucli de patriotes. I aquí, aleshores, el 1922, es funda Estat Català, que és una organització político-militar. Francesc Macià era tinent coronel, penso, d'enginyers. Sí, és això. Llavors, ell tenia una concepció militar. Aquí a Catalunya sempre hi ha hagut una admiració per la lluita dels patriotes irlandesos en contra dels ocupants britànics. I aleshores el Sinn Féin, que era la branca política, i l'IRA, que era la branca militar, doncs sempre havien estat un element de referència. Aleshores, jo el que faig és, des de que es va fundar Estat Català fins ara, intento en 10 minuts i a una velocitat de creuer fer una breu síntesi del que jo he viscut, que és, doncs, bueno, el de 1922, no? Perquè jo soc un vell, però no tant, vaig néixer al 41. Doncs fer aquesta interpretació. Aleshores, l'Oriol Folguera, l'incorruptible, el treballador excels, doncs farà des del 68-70 la Fundació Lapsan, doncs fins al 2000-2017, imagino, no sé què farà. I després un fill seu, perquè això organitza les joventuts de l'ANC, suposo que llegiran un document o explicaran el que ells creuen que ha de ser la Catalunya als Països Catalans del futur.
2: On t'ho feu, això, el dia 19?
3: Sí, el dia 19 és a la seu de l'ANC. És allà a la plaça Gran. Ara no sé si...
2: Sí, a l'entrada de la plaça, a mà dreta, sí.
3: Exacte, sí, s'ha de baixar una miqueta i allà hi ha la seu, que a més es veu...
2: Sí, home, que dissabte hi ha la paradeta, també.
3: Sí, però la paradeta aquella de cada dissabte està bé, perquè vol dir la voluntat d'aquella gent, la majoria són noies, són dones, la voluntat, doncs, estan allà, doncs, atenent a les preguntes i fent tasca política, sí.
2: I quina hora serà, el 19?
3: El 19 serà a les 6.
2: A les 6 també?
3: Sí.
2: Aquest horari t'hi apunta, sí, sempre, a les 6 de la tarda.
3: Sí, bueno, jo no ho decideixo. Jo dic, sí, ja vindré, i llavors pregunto, sempre pregunto, que és un costum que dic, sí, després hi haurà pica-pica. Perquè aleshores això ja m'estalvia el sopar.
2: Agustí, abans m'ho explicaves una mica, feies una pinzellada, també m'ho has anat dient aquests dies. Fa 50 anys vas venir aquí a Vic.
3: Sí, el 1976, sí. Me'n recordo, i sobretot me'n recordo perquè era molt, molt més jove. Ah, i a més me'n recordo per un altre fet, que de vegades la memòria té jugades així inexplicables, que nosaltres allà, en el seminari, en aquest seminari que no és el seminari d'ara, era un seminari però que de tota manera hi vam cabre 500 persones, no hi havia menjador. I aleshores anàvem a menjar en una mena de restaurant que en deien l'Ànec Blau.
2: Sí.
3: Que suposo que ara ja no hi és, que ha desaparegut. Però que el menjar era boníssim, boníssim, era molt bo, molt bo.
2: Sí, sí.
3: I, o sigui, menjant allà era un...
2: Allà al carrer Verdaguer, sí.
3: Sí, no era menjar, era un autèntic plaer. Sí. I com que jo sempre he menjat malament perquè per dissort, doncs, les parelles que he tingut, doncs, tenien infinitat de virtuts, moltíssimes, per això estaven belles, però no la de la cuina, doncs agraïa els plats de l'Ànec Blau. Sí.
2: Explica què era, que va ser la Universitat Catalana d'Estiu amb uns personatges brutals, no? Tota la intel·lectualitat d'aquell moment.
3: Sí, sí, sí. Jo... Bé, jo he recuperat d'internet el programa d'aquesta... del 76, del 1976, el 13 d'agost, a Vic. I llavors he quedat parat com, bueno, possiblement era l'eufòria de que s'havia mort el dictador i nosaltres ens pensàvem, el poble es pensava que s'hauria acabat la dictadura. Però la dictadura va seguir perquè no hi va haver una ruptura, sinó hi va haver-hi senzillament una transició que alguns l'han qualificat de transacció. Va ser una transacció entre els que manaven abans i els que van manar després. I aquí tu comentaves...
2: Això era la Universitat Catalana d'Estiu del 76.
3: Sí.
2: En Franco s'havia mort el novembre del 75, no?
3: Sí. Exactament.
2: Vol dir que era un moment, com sí, deia, apuntes, sí, d'una eufòria brutal.
3: Era un moment d'efervescència, era un moment d'eufòria, era un moment de plantejar projectes de futur i de creure que el futur seria un futur lluminós i màgic. Aquí, per exemple, llegeixo Geologia i Paleontologia de la Plana de Vic, Matemàtica, l'Eduard Bonet, espectacles. Aquí, per exemple, amb la recital de la cançó de Ramon Muntaner i Lluís Llach. Lingüística. Joaquim Torres, Daniel Requesens, que no sé, literatura, Maria Aurelia Campmany, Miquel Desclot, en Segimon Serrallonga, que va parlar de Carles Riba i Lluís Solà, que va parlar d'en Miquel Martí Pol, d'en Joan Brossa i d'en Joan Vinyoli, en Ricard Torrents, Verdaguer, Culminació i Contradicció de la Renaixença, en Joan Teiadú, Els corrents literaris de la postguerra 1939-1942, d'història medieval, també un biguetà, si no m'equivoco, l'Antoni Pla de Vall, en Miquel Coll i l'Entorn, de Sociologia en Salvador Giné, un sociòleg, l'Alfons Cucó, també sociòleg i valencià. Bé,
2: doncs... La Marta Mata, no? També sí, m'has dit. Aquí, és que és brutal, els noms que anaves
3: sí,
2: dient.
3: Sí, sí, sí, sí. Jo quedava, doncs així una mica bocabadat, deia, home, nacionalismes, en Pere Verdaguer, un nord català, en Gerard Vassalls, un nord català també, sobre l'art, en Alexandre Cirici Pellicer, en Ricard Salvat, sobre teatre, en Feliu Formosa, sobre cinema, en Miquel López Llaví. Bé,
2: Lluís Pasqual, Puigcerver...
3: Sí, és... exacte, sí, sí, sí. Sí,
2: impressionant.
3: O sigui, tota la intel·lectualitat del país... tota la intel·lectualitat del país i aquí en aquest país aquí hem vist tots aquests noms i podem dir de països catalans, doncs es traslladen a Vic a exposar doncs, tots els seus programes. També aquí hi havia una secció de sexualitat. També. O sigui, tot calia renovar-ho i tot calia exposar programes i sobretot fixar idees de futur per crear una societat millor. Sí.
2: Bueno, és interessant, no?, que veiem si som capaços entre tots plegats de commemorar aquests 50 anys.
3: Sí, commemorar aquests 50 anys, però ara sembla que a Barcelona, els polítics de Barcelona, que representen que són els que aquesta expressió tan catalana que tallen el bacallà, ja no els interessa la UCI, la Universitat Catalana d'Estiu, perquè diuen que ja ha complert la seva funció històrica. Però, que a més no tenen diners, és que és molt difícil. O sigui, tenen diners pel que els interessa i no en tenen perquè no els interessa. I jo penso que seria interessant de recuperar que Vic, com a ciutat de cultura, jo aquí Vic, si alguna cosa estic content és que cada vegada hi hagi menys boira i de que l'oferta cultural de la ciutat sigui una oferta extraordinària. Per exemple, la biblioteca La Pilera en Vallès, jo he quedat mirat de com funciona, de l'eficàcia de l'oferta, de com treballa, de la gent que no paren de fer coses, d'imaginar coses, d'esprimes al Magí i de fer. Jo hi vaig anar durant 2 anys a fer una cosa tan curiosa com un curs de literatura japonesa. I bé, llegia autors japonesos, entenia el que entenia, perquè és una cultura molt allunyada i molt difícil, una cultura fonamentada amb el budisme, el taoisme, i el yin, el yang, etc. Però capaços de fer una línia de treball sobre cultura japonesa. Sí.
2: Quan parlaves abans, no?, de l'eufòria del 76, lògicament m'ha vingut la imatge de l'eufòria que vam viure fa pocs anys, no? També ens creiem que la independència era possible. Són comparables els moments?
3: Sí, bé, molt bé, són comparables perquè hi ha un comú denominador. I el comú denominador és el que aquest poble, aquest país, aquesta nació que sempre ha volgut aconseguir la independència, el 76 va pensar que avançaríem molt en aquest terreny i no va ser així, perquè hi va haver-hi tot un seguit d'operacions polítiques entre en Jordi Pujol i en Josep Tarradellas, etc., i Madrid, i Sant Martín Llevó, i reunions. Bé, la cosa va quedar aquí. I aleshores, el 2017, jo diria que el que va demostrar el 2017 és que si al darrere no hi ha una organització sòlida que permet mantenir... O sigui, la independència, tu pots proclamar la independència, però algú ha dit, no sé qui, és molt bé, proclames la independència i què? O sigui, el problema no és proclamar, el problema és consolidar i mantenir aquesta independència. I per això cal una organització social, cal mantenir unes estructures de control del territori, de control de la població, de control dels aeroports, dels trens, etc., etc., i sobretot de control de la reacció de l'enemic que evidentment no es quedarà de braços creuats. I tot això el 2017 no es va fer. No es va fer perquè potser sí que hi havia un nombre determinat de gent, de patriotes, que creien en aquesta proclamació de la independència, però després tots uns altres doncs, que no s'ho creien i que van ser el grup hegemònic. Així és com jo ho veig.
2: Uh-huh. Agustí, deixa'm demanar-te una darrera cosa, no? Que bueno, la teva visió sempre és interessant, no? aquests dies, aquests mesos o aquesta temporada. Abans parlaves, no?, de les dificultats d'entendre que et puguin traslladar d'una aula a una altra per temes tecnològics. Avui dia es parla bàsicament de la intel·ligència artificial, de tota la problemàtica que això pot representar a les mateixes xarxes. Un home amb la teva visió d'història, com veu això?
3: Bé, jo la intel·ligència artificial ara està de moda i jo sempre que vaig a la discoteca, quan hi vaig, que no hi sovintejo massa, sé que a tots els grups es parla de la intel·ligència artificial i de què en penses. Jo, d'aquí de la IA, veig que artificial, amb l'A, sí que hi estic d'acord. Però amb això d'intel·ligència, el cervell humà és un mecanisme complexíssim, amb les seves sinapsis, les neurones, i sobretot amb la interrelació entre aquestes neurones que són capaces d'arribar a determinades conclusions que sense aquestes connexions i aquestes sinapsis no s'hi podria arribar. A criteri meu, jo ja dic que en soc un llec, soc un ignorant sobre això. El que s'ha intentat fer amb això és copiar, però no sé si s'ha aconseguit massa, copiar doncs, el cervell humà. En el fons, l'intel·ligència artificial... mira, ja l'altre dia, per casualitat, un meu amic va descobrir que jo estic entrant en la intel·ligència artificial i posant el meu nom i cognom, l'intel·ligència artificial, ha opinat sobre mi, no? I vaig llegir i, bueno, em va semblar interessant perquè hi havia moltes coses que ja m'havia oblidat i que aleshores vaig recuperar. Però la intel·ligència artificial el que fa és recull moltes fonts d'informació, ho fica dins un sac, ho remena, ho ordena cronològicament i metodològicament, i aquí tens la història artificial. Però la intel·ligència artificial no és una intel·ligència de debò com la del cervell, com el cervell humà. Vaja, a criteri meu, no ho sé, potser m'equivoqui. Ja he dit abans que,
2: sí, sí,
3: que és només una opinió.
2: Sí. Això, diuen que no serà així. Ho anirem veient, no?
3: Sí, sí, sí.
2: De moment ens hem de conformar amb el que tenim i sí que és bo, doncs...
3: Jo, pel que pugui ser, vaig tirant amb la meva reduïda intel·ligència i vaig fent el que puc i no és que tingui grans èxits, però vaig fent de tant en tant algú em diu, home, allò que vas penjar està bé, sí, està bé. Ja, gràcies, moltes gràcies. Però bueno, com que a final de mes, de fet, cobro el mateix, tant si ho faig bé com si ho faig malament, però procuro fer-ho bé. Sí.
2: Doncs acabem recordant el 19 de setembre, conferència sí. On participaràs
3: sí.
2: A la seu de l'ANC, a l'entrada de la plaça, a les 6 de la tarda.
3: Sí.
2: I també que les conferències aquest any comencen l'últim dilluns de cada mes i la primera sí. Serà aquest 28 de setembre també. Exacte. Aquí al Casal Guiteres sí. A les 6
3: molt
2: de la
3: bé.
2: Tarda.
3: Sí.
2: Agustí, com sempre, ha estat un plaer escoltar-te i esperem que hi hagi moltíssima gent en aquestes sí. Xerrades que proposes.
3: Molt bé, moltes gràcies per venir i per fer-vos.
4: Sempre anava atabalat

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força al Berguedà i al Ripollès, unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
1: Les tempestes han causat problemes a les vies de tren, especialment a Rodalies i a l'alta velocitat, així com a l'aeroport del Prat. De seguida ho ampliem. És dimecres 9 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
3: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
4: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
3: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els i les joves de 15 a 44 anys de la demarcació.
1: La Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
3: Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
1: En Cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, el dimecres vinent al Teatre Atlàntida.
3: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mama Duixa, Ginestar o Quimi Portet.
1: Als esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
5: En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant 3 minuts de 2:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitats sanitàries no urgents a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui les classes suspeses, ja que no hi ha temps de reprendre-les. Els bombers han atès en aquestes últimes hores una cinquantena d'incidències, cap però d'elles destacada. El Meteocat ja ha rebaixat el nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:45 on és alerta els ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de gestió d'emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de les alertes i les limitacions establertes per avui.
0: No sempre es podrà rebre un alert perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
7: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una cinquantena d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
1: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí. Però, malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Olot FM, Gerard Puigdemont.
8: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la Vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat el

0: 30 litres o el Banyà amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, Bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
1: Unes hores abans, la pluja ha caigut amb força de matinada a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
2: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre un quart i tres quarts de set de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
3: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja estem, tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els serveis que facin falta.
2: En tot cas, no hi ha hagut incidents greus i l'Hospital Comarcal de la Penedès ha funcionat amb normalitat.
1: L'alerta per pluges ha provocat problemes i retards generalitzats a Rodalies. Un dia més, de fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
4: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a Rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a dos per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
4: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant dues hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una trentena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
1: Doncs volem saber si encara ha de ploure més les properes hores, ja que es manté l'avís per tempestes al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès, Osona, al Moianès i al Bages. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre. Aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
7: Notícies en xarxa.
1: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de dos anys al càrrec i ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Així ho ha explicat almenys la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
9: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes aquestes discrepàncies de criteri que l'hagin portat a decidir això.
8: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
1: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts a l'hora de demanar la compareixença urgent de la consellera Núria Parlon al Parlament.
8: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns ja havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
10: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests dos anys.
11: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
8: Com els Comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
12: La consellera Parlon hauria de plegar, això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
8: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels cupaires.
1: Anem ara fins a Madrid. El Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya davant la crisi migratòria a Ceuta. A la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no acreditin que són descendents exiliats espanyols. Mon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
14: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
15: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
13: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
16: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
13: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
1: En clau internacional, la Comissió Europea proposarà criteris comuns per definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatge que no sigui residència habitual. L'executiu d'Ursula von der Leyen presenta avui la llei d'habitatge assequible que planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix a Catalunya per tal de determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat.
4: Alguns dels criteris per definir aquesta zona són que el preu mitjà de l'habitatge de compra no sigui superior a 8 anys de sou mitjà. Pablo Feu, especialista en urbanisme i habitatge, ha dit en declaracions a la xarxa que el text copia el que ja s'ha fet a Catalunya.
17: És un reglament que copia el model, és a dir, es basa en el model espanyol. I el que fa és, sense tenir cap efecte vinculant, perquè no pot tenir un efecte vinculant, estableix un marc de joc perquè tots els països de la Unió, tots els estats membres de la Unió, si ho decideixen, perquè és voluntari decidir-ho, tinguin un manual de saber quins criteris han de seguir per poder fixar aquestes zones tensionades.
1: Són 3:45. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre gent jove de 15 a 44 anys a la demarcació.
4: La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic i l'Ajuntament instal·larà recursos juntament amb transports metropolitans per intentar evitar-los. Ho senyalitzaran i senyalitzaran els telèfons i es plantegen posar-hi barreres físiques. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
18: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau, doncs, sobre aquest espai. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
4: El telèfon d'atenció al suïcidi de Barcelona ha atès des de la pandèmia més de 32.000 trucades i el xat, un altre recurs, des del 2022, més de 27.000 converses. Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmics. L'any 2023, per exemple, van morir per suïcidi a Barcelona 117 persones residents a la ciutat.
1: Al Bages, la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts per la mort d'un home apunyalades la setmana passada a Manresa durant la Festa Major. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats ja la setmana passada. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
19: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
7: Notícies en xarxa.
1: Campanya de l'Ajuntament de Girona per promoure l'ús del català. El consistori convida els visitants que descobreixin i aprenguin la llengua a partir de banderoles que han situat edificis municipals i també amb díptics que es repartiran en zones turístiques. Girona FM, Pau Villafañe.
20: Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels Països Catalans i que el català és la seva llengua. Aquests estan situats en un dels emplaçaments més visitats de la ciutat amb l'objectiu que especialment els visitants s'interessin pel coneixement del català. Lluc Salelles és l'alcalde de Girona.
21: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
20: Alhora, des de la Regidoria de Llengua Catalana també han creat un díptic informatiu sobre la història i l'ús del català, així com expressions quotidianes i la seva traducció en anglès.
1: Canviem de capital. Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, el nord i llevant. N'hi ha 8 de més petites i una de més gran que està situada davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tarraco. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
22: L'Ajuntament vol evitar que els petits voluminosos acabin al contenidor de rebuig, com passa fins ara. També vol que els tarragonins tinguin punts fixos a prop de casa per dipositar objectes com piles, bombetes, fluorescents, tinta d'impressora o llibres usats, entre d'altres. Sentim la consellera de Neteja, Sònia Hors.
23: Doncs que la gent ho llança al rebuig. Llavors, el que hem de fer és que el rebuig cada vegada sigui menys contaminant i que sigui més selectiu perquè així es consti menys a la ciutadania tot el que és la selectiva. Llavors vam dir, doncs, anem cap allà.
22: Les noves deixalleries de proximitat es troben a la Rambla Nova, a la plaça Corsini, al carrer Orosi i a la plaça Imperial Tarraco, que és la de major capacitat.
1: I és moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural, Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco, obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida el proper dimecres.
4: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
1: David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
2: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus, perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
0: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts a la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Kali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
1: El Festival Singularts torna al territori amb una tercera edició que marida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, dansa, música, circ i òpera arribaran a diversos espais del Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i el Montsià. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
3: El Festival Singulars torna al Camp de Tarragona, a la Ribera d'Ebre i el Montsià amb una tercera edició que se celebrarà del 26 de setembre al 6 de desembre. Dansa, circ, música o òpera són algunes de les propostes que s'han programat i que es podran gaudir maridades amb vins de productors locals. Maria Patricia Mercado és la seva directora.
5: Un festival ple d'artistes de distintes gèneres. Tenim música, tenim pintura, tenim teatre, teatre musical, tenim òpera lírica.
3: El tret de sortida tindrà lloc a Miravet, amb un espectacle de dansa renaixentista a l'Església Vella i el tas de vins del celler Pedrola. A la Ribera d'Ebre, el festival també farà parada a Darmosa, Flix i Rasquera. El president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre destaca que és un festival consolidat i una bona manera d'ajudar el sector del vi. Escoltem Francesc Barbero.
24: Penso que ve en un moment com el que estem, que el sector primari, especialment el sector del vi, està passant especialment una campanya complicada ara mateix.
3: Gemma Humet a El Milà, Xeric a Riudecanyes o Don Banduo a Castellbé del Camp seran altres de les propostes de Singulars.
1: I l'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Duesso ha mort aquest dimarts a la tarda, als 73 anys.
4: Va néixer el 1953. Duesso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett, espai de referència de la dramatúrgia contemporània a Barcelona. Com a escriptor, és autor de més de 20 espectacles i la seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
1: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
25: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugranes reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, hores d'ara pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure i a viure la Lliga de Campions. La màxima competició continental és una prioritat pel conjunt que entrena Hansi Flick.
26: I think at the end
27: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran. I crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
25: I què diu de la Champions Lamine Yamal?
28: Jo crec que no hi ha més motivació que la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
25: Avui a la Copa Federació de Futbol, 3 partits amb representació catalana, Comillas de Logroño, L'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona. Terrassa és la primera eliminatòria d'aquesta competició. I en bàsquet, en el món de la cistella, avui comença la Lliga Catalana ACB. Ho fa a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. A 6:45 de la tarda, Ilerna Lleida Joventut Badalona i posteriorment, a les 9 del vespre, el Kitsanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Des de Ràdio Sallent informa Jordi Givert.
6: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Kitsanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
8: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
6: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
25: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent, molt pendents d'aquesta competició, d'aquesta Lliga Catalana ACB que se celebra a Tarragona. En vol a la Champions, destaquem que avui s'estrena el Barça de Carlos Ortega. Serà a partir de 8:45 del vespre. Al Palau Blaugrana juguen la primera jornada de la màxima competició continental. El conjunt català rep la visita de l'Skanderborg.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: xarxa de comunicació.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
2: Vinc d'una ciutat mediterrània, la que cura cicatrius amb aigua i sal, de voler quedar-me a les abraçades d'un alali, d'un febrer que està acabant.
3: Vamos allá.

0: els dits.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: També publiquem i gestionem ofertes de feina que normalment tenen empreses de Vic al darrere. El lloc de treball sempre és a Vic, tot i que en alguns casos pot ser per la comarca. Aquestes ofertes les publiquem a la pàgina web xaloc.diva.cat i en cas que us vulgueu inscriure alguna d'aquestes ofertes ho heu de fer a través d'aquesta pàgina web i és indispensable que estigueu inscrits o inscrites a la xarxa Xaloc.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: world.
1: Estem aquí. Estem aquí. Estem aquí, després de tot, el cap més fred, el cor més fort. Si ho penses bé, no té cap sentit.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

0: Ciao.
1: Amana. Radio Vic. Apassiona't amb Radio Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

WhatsApp cau, el món s'ensorra, el cel és blau. Pensa que jo estaré aquí, si vols venir amb mi, per fugir a un lloc millor, sense drames, sense por, agafa aire, tanca els ulls, cap

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love bar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: sé fer mal, soc de vidre. Soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes. Faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres. Soc al terra amb l'herba seca.
1: I és

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i empren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

quan siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu, no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa,

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Calldetenes, Casa Tarradellas, Colomer 1792, Elausa Electrònics, Patel, Proquímia, Serra Alarm.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.